0: caro, tout de suite, hein, faisait une place à l'actualité du moment.
1: David Groclod publica un ensaio poderoso sulla diversità. Le giornalista Biarnès posa una guide critique et rigoureuse sur l'uniformisation linguistique et défend la diversité comme un jeu démocratique et écologique match. Joan Thomas. David Groclod publica la diversité pour survivre au réchauffement climatique et au refroidissement culturel. Un libre que tout homme, occitanisto, anti-occitanisto, écologiste, démocrate, de tutto burro, a de leggi. Un libre de tesis tutos pla argumentados e illustrados de exemples des melius. Un libre pla escrit, clar, una paraula sociolinguistico, es pas la d'un universitari, mas d'un home que sap so que dits e cusat dire. L'autu es giornalista e ha trabagliat tutto sabido su la questio linguistico de mes pla d'autros tematicos. Dins aquel ensaig de 37 capítols, David Groclod enviais pauso las questions de la diversità de les llengues e respon a las questions matches que totes haven ausit pausa pes que penson uniformitat e unicitat. Porto una guide critique sul biais de considerar les llengues en França ou dins los països que respecten pas mai la diversitat cultural o que la diversitat des biotopes. Estava analitzat amb una plagrando finesa el xoc francès per escafar i remandar les escobillos les llengues altres que la del rei. S'estava estudiados les qüestions del bilingüisme, dels traumatismes impausats per la negació de la segregació lingüística. Un bilanç sur la diversitat lingüística pla muntat que manco pas de mettre en parallèle la diversitat lingüística e la diversitat biològica. L'autor se contenta pas d'analitzar la situació linguistica en França, mas la met caro a caro amb d'autres situacions, especialment en Amèrica Latina, so que dubris los horizons de recerca. Una grande riquesa d'informacions e de donados bibliográficos. De responsos a força questions que us pausats sul perquè de la situació linguistica un sem. Un sol punt negre l'editu l'adeu desconegut del públic, des libraris e des medias. Ne caldrà fa una segunda edició a cod un gran editu per gent ailàs. Mas dubtem pas que d'exemplari seran mandats als grans jornals sensibles a la diversitat.
2: Furoburo!
3: Sí!
2: Wow!
3: N'est-ce pas?
1: A 609, le Consell d'Estat confirma sa legalitat. Los jutges creuen que el projecte respon a de rasos imperatius d'interès públic matge, malgrat les crítiques persistents dels experts i dels grups environmentals. El Consell d'Estat ha definitivament validat les autoritzacions environmentals per l'autoestrada al 69 i meten fi a tal a mai de 3 anys de batalles legals a l'entorn d'aquest projecte que pretén de religar Toulouse a Castros son rapporto Liberación. Dins una decisió emesa el 29 de juny passat, el mainau tribunal administratiu refuset els recursos d'associacions opausades a la construcció i confirmat que l'infraestructura respondió a un motiu dominant d'interès públic matge. Els jutges decidigueren que els beneficis esperats del projecte, inclús en un temps de viatge reduït, la seguretat diario afurtido, lo desenvolupament econòmic e una qualitat de vida migliorada justifiquen les exempcions acceptades a la protecció de la fauna e de la flora. Considerem també que cap de solució alternativa satisfacent era pas estat demostrat e que les mesures previstes mantendrien un estatut de conservació favorable de les espècies protegides. Los opausants, paments, denuncien una decisió que consideren contrari als avertiments de científics i dels experts independents. El col·lectiu La Bio és Lliure creu que aquest projecte simbolitza una política incompatible amb els imperatius climàtics i met en evidència la destrucció de les zones humides, de les terres agrícoles i dels ecosistemes per un gran limitat de temps per la circulació motoritzada. Aquesta decisió met fi a una lunga batalla legal. En febrer de 2025, la Cort Administrativa de Toulouse annullet les permesses environnementales du projet en décidant que cumplissent pas une exigence d'intérêt public dominante. Saquela que la sentencia fuguet revirado quelques meses mai tard per la Cort administrativa d'appellation toulousano qu'autorisait la represa des travaux. Del temps que les autorisations environnementales sont définitives, l'Utalier demeure sujet à diversos inquistos penales ligados à la présumée occupation illégale de dezenas d'hectares de terre utilisados per l'ouvrage. Aquelles procédures sont séparées des litiges administratifs que sont barrades.